Ǹjẹ́ títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí a tún pàdé? Tèmi tọpẹ́, gentleman olódodo ọmọ olúmúyẹ̀wá. Òun ló kí yín pé ó dìgbà.